0: Si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està a l'has ballato. I està a l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: A contracorriente.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
4: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Estam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blu Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar.
4: El color ya tiene sonido. Blu Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

Peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana el pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

Valen per pas, anem a comentar l'anècdota curiosa de cada setmana. En qui troba la mona boda, Andrea Vivas. Era que es nota que és de boda meua, però el cognom, l'apellido, Vivas. Bonete. Me quidra preguntant-me per robo de la ruta del bacalao. Que volia disfressar-se el seu novio Jorge de la ruta del bacalao. O sea que ja han passat la roba de la ruta del bacalao a ser un disfraz. Jo crec que això ja no té més explicacions, però han fet més veig que el formatge blanquet ja, eh? Uah! Soul Scream featuring Lonnie Mill, el tema que està sonant al Territori Remember després de l'anècdota curiós de la neboda. Disfraz de la ruta al bacalao.

formació JX. Estava inclòs en un CD que es feia una cantadita sonce. Tema que anem a aprofitar per a enviar una fortíssima salutació a nostra amiga Núria Gómez, que va pillar en Mercadona i me va dir que ningú se'n recordava d'ella. A veure si jo me'n recordava, claro. Me ho vaig apuntar i tot al mòbil perquè no me sorbia. Amiga Núria Gómez, que el passat dimarts va ser el seu sant. Pues moltíssimes felicitats de part de Javi Vivas i del Territori Remember. Vinga, pues, lo prometido es deuda. Núria Gómez, gran oyente de la radio.

botes camperes, cinturó de punxetes, la camiseta perdida, evidentment, el xalequet, ulleretes de sombra, xicotetes. Ladies and gentlemen, ja es fa anomenar el disfraç de la Ruta del Bacalà. Això, xics, les xiques, paregut. Com ballava jo de gust en aquest tema, Love Team Love, Legend B, amb les botes camperes i els pantalons de pell. Plegaven suets a casa.

Lodit, les botes camperes, fem a banderes en la sala activa amb aquest tema Lost in Love, la gent legend B. Sissy White, el tema que està sonant a este territori, remember, defendent el que és nostre, el nostre territori.

Es nota que tenían voz profesional darrere d'aquest tema. Every Day. Repetim, Alfredo Pareja, Vicente Belenguer i Hit Cornes. Molta energia té aquest tema, eh? Uau, wow, boníssim.

I després d'haver escoltat algun tema del present, ja no tenim d'esperar més. M'ha passat volant i això 60 minutets que tinguin totes les setmanes. M'ha passat volant, se vol dir que jo m'ho he passat de lujo. Espero que t'hagi passat el test també molt a pressa com a mi. Això seria bon senyal de que t'ha agradat la selecció musical improvisada. Amb el tema People Moving, arribem a la fi del territori Remember. Les salutacions cordialíssimes de Javi Viva Segla d'Ajut. Res més, a continuar cuidant-se. Adeu i fins la setmana que ve. Bye, bye.